0: Springer RMB desde les Borges, Borges, Borges, Borges, Blanques, Blanques. Matem la setmana amb bona música per a tots. Nosaltres aquest fin de comencem la temporada ARF, mentre esperem el PRF, salut i gràcies. Pues aquí está la canción que me pides, Alfons y Sandra, Sandra y Alfons.
1: The spring is mellow. Leaves of spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind.
2: Hola, soy Carlos de Castellón. Me gustaría escuchar la de Tofí. Dedicado para Greta.
1: Leaves of spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind.